0: I tornem amb l'actualitat, on l'Ajuntament de Vinaròs presenta la campanya d'estiu de la regidoria d'Esports. Anem a escoltar a Lluís Adell.
1: Les activitats que es duran a terme en esta activitat de Jove Esport són esports de platja, esports aquàtics, esports diferents, xerrades, jocs d'aigua, etc. Un voltant d'activitats que va encaminat a la diversió i a l'aspecte lúdic i, a més, formatiu i educatiu en aquests espais estivals perquè sí que puguen continuar gaudint de lo que és l'activitat física i l'esport. Jove Esport, primera i segona quinzena de juliol, del 6 al 17 i del 20 al 31, en horari de 10 a 13 hores.

0: I tornem amb l'actualitat, on l'Ajuntament de Vinaròs presenta la campanya d'estiu de la regidoria d'esports. Anem a escoltar a Lluís Adell.
1: Les activitats que es duran a terme en esta activitat de jove esport són esports de platja, esports aquàtics, esports diferents, xerrades, jocs d'aigua, etc. Un voltant d'activitats que va encaminat a la diversió i a l'aspecte lúdic i, a més, formatiu i educatiu en aquests espais estivals perquè sí que ells puguen continuar gaudint de lo que és l'activitat física i l'esport. Jove Esport, primera i segona quinzena de juliol, del 6 al 17 i del 20 al 31, en horari de 10 a 13 hores.